Són les 5. Ràdio Pineda.

Són les 8. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Molt bon dia, què tal? Com esteu? Són les 8 del matí, matí del dilluns. Comencem setmana, avui estem a 21 de setembre. Bé, com cada dia, t'acompanyo, si tu vols, fins a la 1 del migdia. Avui, entre altres qüestions, destaquem que comencem aquest cicle d'entrevistes als portaveus i a les portaveus municipals. Comencem avui entrevistant a Marcos Ortega de Pineda en Comú. Ho farem després de la previsió del temps al voltant de 3:15 del matí. És una de les qüestions que avui destaquem. També n'hi ha d'altres que us expliquem als butlletins informatius. I també ara, a la punt del dia, serem a explicar-te que les projeccions del Cinemark organitza aquest Festival Internacional de Curtmetratges en aquesta 12a edició que comença justament avui dilluns. Per tant, tenim per endavant una setmana plena de bon cinema, de bons treballs, de molta participació local també en aquest Festival Internacional de Curtmetratges i que també el anirem seguint cada dia a través dels butlletins informatius i, òbviament, també des de la ràdio, la nostra pàgina web i les xarxes socials de Ràdio Pineda. Ja dic, tot això i més avui, que és dilluns 21 de setembre i que, com cada dia, és un plaer acompanyar-te. Salutacions, el meu nom és Olga Dieguez. Ràdio Pineda. La gent de la Mediterrània amb la fumiga i, a més, un cap de setmana que també ha estat molt actiu, molt intens, amb la celebració dels 10 anys al Centre Cívic, una festa molt participativa i que avui també us ho explicarem.

0: curtmetratges amb projeccions gratuïtes des d'aquesta mateixa tarda a l'Auditori de Pineda. En parla Marçal Mora, de Cinemar.
1: Poder programar tota una setmana, com és ara els últims darrers anys, per nosaltres és un èxit.
2: Mira, et diré que seleccionar ha costat tant perquè hi ha molta qualitat i ens dolia haver de deixar fora de concurs moltes coses que les haguérem posat, vull dir, tranquil·lament, eh? Tenim animació, tenim català, tenim comèdia, tenim drama, vull dir, hi ha una varietat molt, molt gran, de veritat.
1: Que vinguin el més aviat possible perquè es comencen a fer cues, que participin sobretot en una secció que nosaltres en diem Premi del Públic, que és aquest vot amb una butleta que entreguem cada dia a la sala, perquè ells mateixos decideixin quin és el curt que més els ha agradat. Que ens va molt bé, perquè és una, no?, una diferenciació del jurat que ja selecciona els altres premis, i aquesta part la deixem pels espectadors.
2: Que no s'ho perdin, perquè sembla mentida que després de 12 anys encara hi ha gent al poble que no s'ha enterat de que existeix aquest festival, i val molt la pena. Vull dir que us animo a que vingueu tots, perquè val molt la pena, la veritat.
0: Aquesta és la recomanació, que hi aneu d'hora per poder gaudir de totes aquestes projeccions, com ens estaven explicant des de Cinemar la Farners Foncillas i també el Marçal Mora, que, per cert, les produccions i, de fet, les projeccions comencen aquesta mateixa tarda a les 6 amb la inauguració d'una producció pròpia de Cinemar que es diu Primer Dia. A més, també podreu veure d'altres projeccions i tot plegat avui està presentat per Aina Rite amb l'actuació musical d'Àlex Piñero. Podeu consultar tota la programació del Festival Internacional de Curtmetratges a la seva pàgina web www.cinemarpineda.org. També des de Ràdio Pineda us en anirem informant a través de la nostra pàgina web, òbviament, al portal de notícies de Pineda, bé, i a més, també a través de les nostres xarxes socials. Energia.

0: del Matí Tocats. Aquesta hora saludem a Jordi Pérez, el nostre home del temps. Jordi, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, com comença la setmana? Perquè sembla que tornem a tenir calor.
1: Doncs sí, efectivament, setmana de calor d'estiu, de dies de sol, escalfant a base de bé, mínimes no gaire baixes per les dates, molt bona mar, i per tant segueix aquest setembre, que segueix una continuació de l'estiu, perquè malgrat que els dies s'escurcin i les nits s'allarguin, que sí, que això ho notem, doncs les temperatures seran plenament estiuenques i estarem molt per sobre del que toca per les dates. I venim d'un cap de setmana doncs, dominat pel sol, encara amb restes de núvols baixos el divendres, el dissabte també, estones, temps variable, i en canvi diumenge, pues, què me'n diu de diumenge? Diumenge el sol és impropi, impropi per les dates, aquest sol cremant, amb un cel net com una patena, hi ha una visibilitat excel·lent i dona el seu escalf i de forma notòria. Per tant, ahir temperatures que ja van començar a saltejar a molts indrets dels més de 30 graus, això, com poden comprendre, ara hauríem d'estar màximes de 25, com a molt 26, 27, 28, dels llocs més càlids, potser en algun racó 30, però que passin ja de 30, no, en una segona quinzena de setembre no toca aquesta temperatura. Però bé, és el que hi ha. I bé, aquí es van fregar els 28 graus, humitats que van baixar ahir diumenge cap al 40%, i després van pujar una miqueta, però mantenint-se l'ambient eixut. Molt bona mar, la mar està com un plat, un 10, neta, visibilitat submarina, excel·lent. I bé, doncs avui dilluns iniciem setmana, quatre nuvolets prims que veiem, estan vinguent del nord, s'han de desfer, poca cosa, això aniran transitant i per moments sí que poden frenar una miqueta la radiació solar, però vaja, avui hem d'esperar un dia de sol. I atenció a la notícia, però la notícia quina serà? Doncs ascensos tèrmics generalitzats a tot Catalunya. Avui pugen 2, 4, 5 graus les màximes respecte a ahir. Si ahir ja va fer calor, avui hi haurà un pic de calor d'aquells que déu-n'hi-do. Perquè no descartem que saltés algun rècord en alguna observació, alguna estació meteorològica de Catalunya, almenys per una segona quinzena de setembre. No direm pel mes de setembre, però per una segona quinzena no ens estranyaria que saltés algun rècord de màxima. Com a temperatures, a l'única raconada on podem quedar sense canvis, doncs mirin, pot ser aquí l'Alt Maresme i una mica Costa de la Selva, perquè la resta, insistim, que tindran tendència a pujar les temperatures. Per tant, avui un dia dominat pel sol, quatre nuvolets prims, vents molt fluixos, tota la jornada pot entrar una mica de vent de sud, fluix en conjunt, aquí a l'Alt Maresme, la brisa de Garbí més reforçada, potser cap al Camp de Tarragona, però aquí en principi els vents han de ser molt fluixos. En els llocs més càlids poden superar o fregar els 35 graus, però de 30 a 35 estaran generalitzats per tot l'interior de Catalunya. Demà dimarts segueix l'anticicló, un anticicló extremadament anòmal, ho vam dir la setmana passada, us ho reafirmem, és estrany aquest anticicló que hi ha situat cap al nord peninsular, afecta sud d'illes britàniques, França, aigües atlàntiques i l'entorn peninsular. És un anticicló, bloqueig de llibre, fa desviar les borrasques atlàntiques cap al nord, cap a Groenlàndia, i amb aquest panorama doncs, el que implica doncs, això és aquesta gran estabilitat atmosfèrica, absència de nuvolositat, hi ha descensos de l'aire des de capes superiors, es rescalfa, es comprimeix i fa disparar les temperatures a l'alça a gran part de la península ibèrica. Per tant, demà dimarts hem d'esperar un dia de sol, també pot haver quatre nuvolets prims, els vents seran molt fluixos, demà la notícia baixa les temperatures, la massa càlida demà es desplaça més cap a l'oest, per tant, demà ens pot baixar uns graus, perdrem 2-4 graus en algunes raconades, les màximes, però seguirem, evidentment, amb temperatures molt per sobre del que tocaria. Dimecres, dijous, divendres, seguirà l'anticicló damunt nostre, sempre estàtic a l'entorn peninsular, per tant, tindrem domini del sol. Dimecres, dijous, vents fluixos, potser dijous, divendres, fins i tot la massa càlida que acompanya aquest anticicló s'acosta cap al mar Balear, i això doncs, fa pensar que de nou podrien tornar a repuntar les temperatures de cara a dijous i divendres, ho anirem seguint. I aquest és el panorama. Per tant, domini del sol tota la setmana, temperatures molt per sobre, amb estabilitat. I mentre això passa, s'agreuja la sequera, la sequera doncs, el que fa l'hídric, la sequera hídrica que tenim en el subsol, està tot molt ressec, a gran part de França, de Península Ibèrica, perquè no es veuen pluges a la vista, doncs, pel que resta de setembre, d'aquelles generals i abundants, eh? No descartem a final de setmana alguna tempesta, però que siguin generals i abundants, de moment que el que resta de setembre no es veuen per enlloc. Ho anirem seguint. L'Orient, de moment, ha passat calor, almenys de dia, de nit no baixen gaire les temperatures, eh? Avui mínima de 19 graus. Estem fregant quasi la mínima tropical i estem a segona quinzena de setembre. Per tant, estem també amb mínimes càlides. A l'interior els hi refresca més. Però de dia, a d'interior, es fregiran de calor avui i també segurament els propers dies. Però de moment això és tot.
0: Molt bé, Jordi, ens quedem amb aquesta previsió i res, demà seguirem afinant encara una mica més. Que vagi bé, Jordi, bon dia i bona setmana.
1: Bon dilluns, fins demà.
0: 8:45 del matí, seguim en directe a Ràdio Pineda. De seguida començarem aquesta setmana, aquest cicle d'entrevistes que dediquem als portaveus i a les portaveus municipals. Comencem, res, d'aquí uns minuts, que ja el tenim aquí, parlant amb el nostre company Pep Besart, Marcos Ortega, de Pineda en Comú. De seguida l'entrevistem. Abans, traiem tota l'artilleria, encara que sigui dilluns, amb Banda Neon.

0: Bé, doncs, d'aquí a 20 minuts ens plantem a les 9 del matí i avui encetem a Ràdio Pineda un nou cicle d'entrevistes als portaveus municipals. Ho fem en un moment en què doncs, comença el curs polític. De fet, podríem dir que ja ha començat, però ara ja comença una mica més seriosament perquè ja tenim el ple aquí la setmana que ve. Avui hi ha una junta de portaveus, sí. I per tant doncs, és un bon moment per començar doncs, aquest cicle d'entrevistes. I comencem amb Marcos Ortega de Pineda en Comú. Molt bon dia, regidor.
1: Molt bon dia.
0: Ara sí que comença el curs polític amb la vista posada a les eleccions, no? Podem dir-ho així sense cap mena de...
1: Sí, sí.
0: Ja... Sense cap complexa, per dir-ho així, no?
1: Sí, ja... Comença el curs polític, quan es comença doncs sempre tens projectes, tens idees, tens aquesta nova energia, no?, per fer coses per Pineda, però bé, ara aquest any doncs és diferent perquè són les eleccions, el temps passa molt ràpid i per tant doncs tota la feina que fem, que és molta, doncs ara es triplica perquè hi ha unes eleccions, per tant doncs has de renovar i preparar l'equip que vols tirar cap endavant el projecte amb un programa electoral i després doncs, tot el tema d'explicar-li a la gent tot el teu projecte amb el teu equip i després les eleccions. Això doncs, es triplica la feina que ja fem, que és molta, doncs ara doncs, encara hi ha més feina, però bé, també doncs, amb aquesta il·lusió, amb aquesta energia de que doncs, Pineda doncs, ja portem molts anys amb un govern i aquest govern doncs, ja li manquen idees, està esgotat, li falta aquesta nova energia i bé, doncs, també tenim doncs, aquesta il·lusió i aquesta esperança i aquesta força doncs, per intentar fer alguns canvis perquè pensem que Pineda doncs, necessita un altre rumb perquè té moltes, moltes necessitats i per tant doncs, ara és una oportunitat d'introduir aquests nous elements en el tema doncs, de millores doncs, en polítiques d'habitatge, millores en l'espai públic, que tenim un espai públic envellit, de quina manera ens dirigim a la població, que això doncs, també pensem que ha de canviar, doncs, un municipi més participatiu, amb més diàleg, una gestió municipal molt més àgil, que tenim doncs, dificultats a l'hora de tramitar certes coses com permisos d'obra. Bé, i hi ha moltes necessitats a nivell de seguretat, de millores energètiques, hi ha moltes necessitats i per tant necessitem doncs, unes noves maneres de fer per arribar doncs, a tots els reptes de futur que té Pineda.
0: Per tant, segons la seva opinió, què és el que falla? Ho has esmentat diverses qüestions que... Segons vostè, què és el que passa perquè tot això estigui passant amb un govern doncs, que té majoria i que pot treballar amb tranquil·litat, per dir-ho així, no?
1: Bueno, és un govern que porta molts anys amb majories absoluta i això també té els seus aspectes negatius, no? Té els seus aspectes negatius perquè vas agafant unes dinàmiques i aquestes dinàmiques doncs, es queden enquistades i és molt difícil a vegades canviar-les, no? I després tens... aquestes majories que també fa que cada cop tu pots prendre les decisions sense comptar doncs, amb ningú perquè no ho necessites i després i per tant tu doncs, et vas creant les teves pròpies dinàmiques sense comptar amb la gent i tampoc sense veure la realitat i per tant doncs, això s'enquista i el que genera és que no et permeti doncs fer coses noves o arriscar o fer uns projectes o comptar amb altres actors i és el que estem veient. I un exemple clar, posaré dos exemples. Primer de tot el conflicte que hi ha amb la plantilla, amb la brigada, no? Aquesta falta d'acord, aquesta falta d'arribar a un consens, a un diàleg, que independentment que els problemes doncs, són els problemes, les coses són complicades, la brigada demana unes coses, el govern demana unes altres, però independentment, penso que es necessita doncs, arribar a un acord, perquè el que hem vist doncs, últimament i després amb la vaga de la brigada, doncs, pensem que hi ha alguna manera d'arribar a un acord a partir del diàleg i ja sabem que els acords doncs, cadascú pot perdre una part, però pensem que hauria de veure aquesta solució, aquest acord i sobretot és el govern qui ha de tenir més responsabilitat i sobretot doncs, tenir aquesta voluntat d'arribar a aquest acord. I nosaltres pensem que no ha de ser tan difícil. Un altre exemple és anar al ple d'aquest mes, que és el de les ordenances
0: fiscals. Sí, li anava a preguntar, perquè arriben les ordenances, avui, avui ho debatreu, no? Per dir-ho així, no?
1: Avui ens presenten, avui és la comissió informativa, la Junta de Portaveus, llavors avui ens presenten la documentació, ens la vam enviar la setmana passada, però avui doncs ens la presenten d'una manera més formal, ens expliquen quins impostos poden pujar, quins es congelen, totes les modificacions que hi ha a la política fiscal. Normalment era el ple d'octubre i ara l'han avançat un mes. Però independentment que és legítim per certs motius d'organització, en moments anteriors, doncs un mes abans rebem un correu o ens deien, mira, el mes que ve doncs, són les ordenances fiscals i podeu presentar propostes. Presentar propostes per veure si les podem incloure doncs, dintre de les ordenances. Hi havia aquesta voluntat de rebre propostes, aquesta voluntat d'arribar a acords i de contribuir entre tots. Ens ho trobem directament amb la informació que ens donen cada mes, sense previ oportunitat de participar.

0: participar. I això és el que, el que això què vol dir? Això vol dir que igual que el conflicte que hi ha amb la brigada, igual que els problemes que tenen amb molta gent, doncs al final també és una manera d'operar i de fer que el que fa és que no vol comptar amb l'altra gent, amb els altres actors. Tu tens una idea i vas cap endavant. I per tant el que necessitem doncs és un govern més obert, més plural, més que arribi a acords i que no vagi només amb la direcció que ell pensa. I té a veure amb la manera de fer, i és un tema que pensem i que és important doncs, que a les pròximes eleccions es pugui canviar aquesta manera d'operar.
1: Parlem d'algunes qüestions que han estat d'actualitat aquests dies. D'una banda, deixi'm preguntar-li, ara parlarem del que s'acosta, però molt breument, que es va presentar el Pla Local d'Habitatge de Pineda, sí. Per cert, pel qual els comuns doncs, no sí. Pareu d'insistir doncs, en la seva necessitat, però, en canvi, va haver-hi el vot contrari de tota l'oposició, perquè no els va agradar el que va presentar l'equip de govern, no? Sí. Si em remeto al que va dir doncs, els comuns, doncs és això, no? Que reclamàveu aquest pla local, però que no us fa el pes tal com s'ha presentat.
0: Primer, que arriba tard, perquè, de fet, ja quan ens presentàvem amb Iniciativa, que era el meu primer mandat, això ja farà uns 10 anys, ja vam presentar una moció per aprovar el Pla Local d'Habitatge. I ha trigat més de 10 anys en poder-lo aprovar. Si s'hagués aprovat el Pla Local d'Habitatge quan es va fer aquella moció, que jo crec que era sobre el 2016 o 2017, es podien haver fet moltes més coses. Per exemple, avui dia tenim més de 800 habitatges turístics, que si fa 10 anys haguéssim tingut un pla local d'habitatge ho podíem haver regulat, i tot l'impacte que genera doncs, prop més de 800 habitatges turístics, no? Que avui dia ja no es poden donar més llicències, però hem perdut 10 anys. Fa 10 anys també podíem haver fet polítiques també per ampliar doncs, el parc d'habitatge de lloguer social, per negociar amb bancs, o sigui, podíem haver tingut eines fa 10 anys per millorar les polítiques d'habitatge. Durant 10 anys no s'han fet polítiques d'habitatge, no hi ha hagut cap pla, i ara tenim un pla que arriba tard en 10 anys i ara és molt més difícil arreglar certes problemàtiques que tenim. I a part, aquest pla d'habitatge ho basa tota la política d'habitatge en el desenvolupament del PPU, que són els terrenys que tenim entre Pineda Centre i Poblenou, que això s'ha d'urbanitzar, que si va molt ràpid, no sé si s'urbanitzarà, que nosaltres tenim certs dubtes, no? Però si es fa, és que potser triga 50 anys. I hem d'esperar 50 anys que es construeixi habitatge social? Has de fer un pla real perquè t'ho marquen 6 anys. Aquest pla s'ha de realitzar en 6 anys. O sigui, estem basant que més del 90% d'habitatge per arribar al nombre d'habitatges òptims es farà a partir de
1: el desenvolupament del
0: PPU, no? Quan això és impossible. Per tant, ja és un pla que no és realista, i per tant un dels aspectes que vam votar en contra és aquest, perquè és un pla que no es podrà realitzar, i és per complir l'expedient conforme hem aprovat un pla local d'habitatge.
1: Deixa'm preguntar-li per algunes qüestions que bueno, fan referència, per exemple, a una proposta que també heu estat defensant, el tema de la residència de la gent gran. Se n'ha parlat moltíssimes vegades. Uh-huh. Sembla que la Generalitat ho té ja en el seu pressupost, els comuns hi han donat suport en el pressupost, uh-huh. També Esquerra. Heu defensat que aquesta proposta fa temps que la lidereu, per dir-ho així, i que ara s'ha posat una primera pedra, perquè és només pressupost.
0: Queda molt. Pensa que...
1: Per fer un disseny com aquest que diu, no?
0: Sí, pensa que, per exemple, el cap de Pineda doncs fa més de 10 anys o aproximadament 10 anys que es va aprovar, i ara el tenim inaugurat, no? A vegades però s'ha d'aprovar. Nosaltres, de
1: breument, explica'ns com ha anat això, perquè ens fem la idea. Això que ens explica ja és notícia, que la gent no es pensi que tindrem una residència d'aquí 2 o 3 anys, que això és difícil per
0: però s'ha de començar, no? I l'exemple igual que el del CAP, quan es va aprovar el pressupost, al final el tenim, no? Doncs la residència pública de la gent gran, primer de tot hi ha una necessitat de places públiques en el nostre municipi, i no tenim cap residència pública de gent gran. Tenim 4 en el nostre municipi i no tenim cap residència pública de gent gran. Tenim 4

0: de Pineda, que després els comuns a nivell nacional vam negociar els pressupostos amb el govern, estava la residència pública de la gent gran. Llavors, la proposta de la construcció d'aquesta residència ve dels comuns. I un dels requisits d'aprovar el pressupost era que s'inclogués en el pressupost de la Generalitat aquesta residència. Finalment, el govern va acceptar aquestes propostes, va acceptar aquestes propostes i està en el pressupost del 2026. Per tant, la idea i la proposta de la residència de gent gran pública ve dels comuns.
1: Doncs queda dit, perquè recordo que vau enviar no fa massa temps també una nota, sí, des dels comuns del nacional, perquè ens entenguem, sí. Doncs, donant a entendre aquesta
0: idea. La política d'inversió, doncs, sí, la posàvem dintre i ens van acceptar, doncs, aquesta proposta.
1: Ara que s'acosta
0: el ple... I per tant estem molt contents i satisfets, perquè tota la feina que hem estat fent durant molts anys i després de moltes negociacions, veus, a vegades també és important, doncs, que els governs no tinguin majoria, perquè es poden negociar i també altres actors que també fem política, doncs també podem incloure aquesta proposta. I per tant, doncs, estem contents i orgullosos de la feina que hem fet a Pineda a nivell de i també a nivell de Catalunya, perquè es pugui incloure, doncs, aquesta proposta tan necessitada i tan demandada al nostre municipi.
1: Vull destinar uns minuts a parlar de futur, però, uh-huh, però res, molt breument, aquest ple que arriba, que no li pregunto per les ordenances, bueno, ja m'ha explicat una mica com va la cosa, li preguntarem al govern que li toca venir divendres si pujarà alguna cosa, ja, uh-huh, m'ho explicarà, doncs, el PSC, que és qui governa, però, uh-huh, deixi'm preguntar-li si hi ha alguna qüestió del proper ple que vostè li generi un cert interès i que vulgui explicar ara, quan encara falta una setmana pel ple, que és, recordem-ho, dilluns que ve.
0: És dilluns que ve, sí. De fet, nosaltres hem presentat una moció de, per augmentar la taxa turística, que és tota la gent, doncs, que se'n va, doncs, als hotels, als càmpings o a un habitatge turístic. Hi ha una taxa, que això ho marca la Generalitat, i hi ha una llei que es va aprovar al Parlament de Catalunya, i és que els municipis, aquesta taxa que teòricament, doncs, la fa la Generalitat, els municipis la poden ampliar i poden fer un recàrrec fins a 4 euros dia nit.
1: 4 euros en total,
0: en total,
1: sí. El global,
0: sí. Hi ha unes taules, Això és una llei que es va aprovar en el Parlament, i per tant els municipis podem fer una ordenança i després un reglament i després un pla de, amb tot el benefici que tenim d'aquesta taxa, d'aquests impostos, ho hem de revertir en el municipi. I per tant pensem que és important aquesta llei, perquè ens beneficia com a municipi, perquè podem obtenir, doncs, més recursos, i una mica per sobre podem obtenir més d'un milió d'euros anuals, que és els diners que ens gastem en política d'inversió. O sigui que el nostre municipi, doncs, pot obtenir un recurs molt important, i segons la normativa aquest benefici per l'Ajuntament amb aquesta pujada cap als turistes, que també al final jo quan he anat a algun hotel o quan hem anat, doncs, a algun càmping, al final la taxa turística t'és igual pagar 8 euros que 15. És que ni t'ho mires, perquè al final el que destines a unes vacances és molt petit.
1: Ho tenim bastant assumit,
0: no? Assumit.
1: Pagues l'hotel, sí, i pagues una taxa que et diuen, per cert, ha de pagar la taxa, sí, turística, no?
0: I que no et ve de 10 euros, perquè segurament tu has gastat en moltes més coses, mm, i per tant és algo que el propi turista ni s'ho qüestiona, perquè tampoc és algo molt petit, però després en el municipi pot revertir molt per fer moltes polítiques, i sobretot la Generalitat diu que ho has de posar en dos temes: en polítiques d'habitatge, que això també ens ajuda a millorar, doncs, tot el desenvolupament de polítiques d'habitatge, en fer polítiques per tenir, doncs, més habitatge de lloguer assequible, bueno, tot el tema en polítiques d'habitatge, i també has de fer un estudi en quin impacte pot generar el turisme. O sigui, al final, quan ve molta gent al teu municipi, doncs són unes persones que utilitzen l'espai públic, per tant, doncs, tiren la brossa a les papereres, quan se'n va

0: la platja doncs tiren la brossa en els bidons, per tant generes més residus, també utilitzen l'espai públic, els parcs infantils, les voreres, i això té un desgast i això també té un cost, per tant és de sentit comú que també aportin en el municipi doncs tot l'impacte que generin a nivell d'augment de residus i després la utilització de l'espai públic, i això aquesta part econòmica, aquest benefici, doncs podem destinar-ho a polítiques d'habitatge, en ampliar els pressupostos a la gestió de residus i a la neteja, sobretot a l'estiu, que és on hi ha més volum de població, i després en fer polítiques d'inversió en l'espai públic. Tenim un poble doncs molt envellit, tenim unes voreres molt antigues, tenim un asfalt molt desgastat, i per tant doncs aquests diners, aquests recursos econòmics, ens anirien molt bé per renovar tot el nostre municipi, perquè al final una de les coses que sempre repeteixo és que tenim un poble envellit perquè hi ha un dèficit d'inversió pública. Si mirem cada any doncs en els pressupostos, no arribem mai als 3 milions d'euros d'inversió, que és el que recomana les federacions municipals, la Federació de Municipis de Catalunya i les entitats municipals supramunicipals recomanen que hem de destinar 100 euros per habitant. Com Pineda té 30.000 habitants, hem de destinar 3 milions d'euros. Com mai arribem a aquesta inversió, al cap d'un any pot suportar-ho, dos anys també, però quan durant molts anys, i des que soc regidor fa uns anys, mai hem arribat als 3 milions d'euros, al final pots aguantar un any, dos, però quan molts anys mai has arribat a aquests 3 milions d'euros, tens aquest dèficit. Només s'arriba quan queden les eleccions, perquè en breu doncs veurem doncs les notícies de que sortiran màquines amb l'asfaltat, amb la millora de voreres, però el manteniment de l'espai públic no es pot fer un cop cada 4 anys, s'ha de fer continu amb polítiques d'inversió. I aquesta moció que presentem per obtenir més recursos mitjançant la taxa turística ens pot ajudar a obtenir més recursos.
1: Marcos, estem acabant l'entrevista. Li vull preguntar si vol ser candidat. Ja va dir que sí en el seu moment. No sé com està la cosa, si a nivell de partit heu fet ja algun pas, a nivell orgànic, tot això, ja, la maquinària funciona?
0: Sí, ja? La maquinària està funcionant, i de fet doncs, el nostre partit a nivell nacional doncs ens marca uns tempos i ens marca doncs uns calendaris per presentar doncs primàries al candidat. El que passa que per sort, no, doncs el nostre municipi Pineda, doncs amb la gent que tenim, amb l'equip, doncs estem tots diguéssim amb un acord, no? Hi ha municipis que a vegades doncs hi ha dos candidats, o hi ha i això llavors el partit sí que vol accelerar les coses, però quan un municipi funciona i més o menys tot està clar, doncs els tempos ho pots fer doncs amb més tranquil·litat. De fet, nosaltres ja en breu ho farem, perquè pensem doncs que abans de Nadal doncs ja hauríem de tenir-ho preparat, que de fet a nosaltres no ens exigeix tan rapidesa per el que t'he comentat. Un municipi que funciona, que és estable, que no hi ha problema, doncs bueno, els tempos...
1: I esteu en la fase de buscar persones, perquè a vegades l'equip requereix un número 1, però també un número 2, un 3, sí, un 4, sí. No? Al final, aquesta part és important també. No?
0: Bueno, de fet, ja hem començat a tenir noves incorporacions, gent que està participant a les nostres assemblees, a les nostres reunions, gent que ja ha estat participant en diferents actes, i per tant doncs sí, estem parlant també amb gent, perquè també el que volem doncs és incorporar nova gent també que tingui doncs noves idees, noves il·lusions, que això també ens va bé doncs perquè és una manera doncs d'incorporar noves maneres, noves essències, que també ens pot ajudar a enriquir doncs el nostre projecte, que pensem doncs que és necessari per Pineda.
1: Li anava a preguntar si jo sempre m'he imaginat aquesta feina com a molt difícil, no? Al final, engrescar la gent perquè t'acompanyin a un projecte i posar el nom, no? Al final és, no, sí, compta amb mi, però a mi no, a vegades passa això, no compta amb mi, però jo no vull sortir a la foto, sí, per dir-ho així, no? Sempre m'he imaginat que és una cosa que costa, ho dic perquè hi ha partits que potser, bueno, no els hi costa tant, però entenc jo que és una dificultat que teniu, no? En general, inclús els partits grans que governen, per dir-ho així, no?
0: No, és que cada cop està sent més difícil, i amb la meva trajectòria política estem actualment en una situació encara més difícil, perquè hi ha un desprestigi de la política que això també ens afecta a tots, no? Al final, la política no deixa de ser grans sacrificis a nivells personals, familiars, has d'estar, com aquell que diu, 24 hores, 365 dies, i si a sobre doncs veiem com sectors, sobretot de, això ja ve de més a nivell global, del desprestigi de la política, sobretot de forces d'extrema dreta, d'ultradreta, que fan una política molt agressiva, desqualificant, ficant amb el tema personal, ja no hi ha aquest debat d'idees, que totes són legítimes i que tu doncs pots confrontar, dialogar, i per tant, doncs, mira, jo poso un exemple, no? Perquè veiem...
1: Molt ràpid,
0: sí, perquè veiem aquests canvis que són molt bèsties, O sigui, quan estava governant Felipe González, del váyase, señor González de Aznar, no? A Pedro Sánchez, hijo de puta. O sigui, aquest canvi és molt bèstia. O sigui, estem en una situació d'un desprestigi, d'un atac cap a les persones, que això també genera una dificultat a l'hora de que la gent es vulgui incorporar a la política, no?
1: I deixa'm preguntar-li si li fa por, justament per aquesta situació que vostè està dibuixant, no? Si li fa por allò que se'n diu la polarització, no? Que els extrems moltes vegades sumen vots, no?
0: Sí.
1: I llavors, no sé si això li fa por, sobretot en partits com el seu, que són més petits, que no han tingut tanta força històricament i que veuen doncs, com els dos grans o els tres grans es puguin barallar entre ells i acumulin vot, no? Perquè això és una... I a més amb nous perfils que poden aparèixer, estic parlant també a nivell local, no? Si això pot fer canviar els percentatges, ho dic perquè al final és una aventura el que tenim l'any que ve.
0: Bueno, també els grans partits també estan una mica desgastats i això també fa que la gent, dintre del que he dit, no, de l'aspecte...
1: Pugui usar una alternativa...
0: Sí, també la
1: mateixa
0: gent doncs, busca altres formes, altres coses diferents i, per tant, dintre de l'aspecte progressista i d'esquerres doncs, de la nostra societat, doncs, hi haurà gent que voldrà doncs, una altra alternativa a la usual, no? I per tant també això doncs, ens dona certa esperança a poder obtenir millors resultats.
1: Repensem Pineda és un eslògan que heu fet servir durant molt de temps, encara es manté vigent.
0: Sí,
1: no?
0: I ara començarem ja a partir d'aquí 15 dies a començar a posar carpes informatives en els barris, a parlar amb la gent, a que facin enquestes, bueno, una mica doncs va veure doncs veure doncs l'opinió de la gent, perquè el que volem doncs és comptar amb la gent, perquè és el que viu el dia a dia, per veure doncs quines necessitats té i després dintre de les nostres idees doncs quines solucions li podem donar doncs per millorar al final el que volem, que és la qualitat de vida de les persones i millorar també doncs el nostre municipi a nivell global, en serveis i amb atenció i amb inversió i amb dinamització econòmica.
1: Marcos Ortega, regidor, portaveu de Pineda en Comú, tindrem una altra vegada ben aviat a Ràdio Pineda, perquè lògicament ara doncs, entrem en un període no encara preelectoral, però sí de curs polític que ens portarà a les eleccions, que són d'aquí a mig any, mal comptat.
0: Sí,
1: no?
0: Passa rapidíssim, estarem aquí. Ja
1: hi ha el Nadal aquí.
0: Que
1: el
0: debat, sí. En breu estarem fent els debats, ja.
1: Sí, ens trencarà una mica el Nadal, però a ningú se li escapa que després del Nadal ja la cosa anirà molt en sèrio. Doncs li agraïm aquests minuts a ràdio, la tindrem ben aviat i sap que pot comptar amb Ràdio Pineda per qualsevol acte, per qualsevol acte polític o nota que feu doncs, durant tot aquest temps. Gràcies i molt bon dia.
0: Molt bon dia i seguim.
1: Avui hem entrevistat a Marcos Ortega de Pineda en Comú. Recordem, es postula doncs, com a candidat de Pineda en Comú a les properes eleccions municipals, que recordem-ho són el 23 de maig. Demà serà el torn de Gustavo Ollero. del Partit Popular. Li preguntarem si ell es postula també com a candidat del Partit Popular, que encara no ens ho ha explicat, no ho sabem, però li preguntarem demà. Serà, com sabeu, quan faltin 20 minuts per les 9.

0: Ràdio Pineda.
1: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
2: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Oberta la convocatòria de beques d'estudis superiors i educació especial, unes beques de l'Ajuntament de Pineda. Les sol·licituds es podran presentar a l'octubre del 13 al 23. El tràmit es podrà fer presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o a través de seu electrònica municipal. Els ajuts volen facilitar l'accés als estudis superiors i donar suport a les persones amb necessitats educatives especials. Unes beques que s'atorgaran per concurrència competitiva. La situació econòmica de la unitat familiar serà un dels principals criteris de valoració. Tota la informació la trobareu al web municipal pinedademar.cat. El Centre Cívic Poblenou ha celebrat aquest dissabte el seu 10è aniversari amb la participació de molts usuaris i usuàries, famílies i persones que han vingut a la festa. Una tarda plena de bon ambient, d'activitats familiars amb jocs, dinamització infantil i també música de DJ. També s'ha fet un reconeixement a les persones que van contribuir a iniciar el projecte i a les que actualment mantenen viu i actiu el Centre Cívic. No ha faltat el pastís, la coca, el cava i els bons desitjos. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha explicat que el Centre Cívic s'ha convertit en un pilar fonamental per la vida social, cultural i comunitària de Pineda.
1: Un lloc que ha canviat la vida de moltes persones, no? Aquí passen moltes coses cada dia i totes són positives, no? Al final és un punt de trobada, punt de convivència, punt d'intercanvi intergeneracional, no? Que al final una persona molt jove però una persona gran es troben i parlen, i això és molt important, no? El fet de tenir aquesta escola per sortir de casa, tinguis la que tinguis, i puguis trobar el teu lloc, no? El teu taller, la teva activitat, i que puguis esmergir-te, no? I que puguis trobar aquest espai, no? De propi, diríem, doncs és molt bona notícia.
0: Sílvia Biosca ha posat en valor l'èxit de l'equipament, que ha registrat més de 20.000 sol·licituds en les seves activitats formatives i també de lleure.
1: Perquè ha passat molta gent, no? Parlem de 20.000 sol·licituds, 20.000 sol·licituds per participar en activitats del Centre Cívic, no? Que és una passada, és una barbaritat, i des d'aquí, doncs, bueno, només donar un missatge que això segueix, que va ser un encert, i que continuem apostant, no?, per aquests espais relacionals tan, tan importants en el món en què es viu.
0: Tot i que l'espai s'ha quedat petit degut a la gran demanda, Sílvia Biosca valora positivament el seu paper com a punt de trobada intergeneracional i eina contra la soledat. De cara al futur, l'Ajuntament ja estudia fórmules per ampliar les instal·lacions i continuar oferint una programació accessible per tothom. L'Afegem participarà en el primer Congrés Territorial de Dones d'Empresa de Catalunya. La iniciativa vol donar veu a empresàries, directives, emprenedores i professionals de tot el país, i el Maresme formarà part dels 14 territoris que aportaran la seva experiència. L'objectiu és identificar necessitats i reptes relacionats amb el finançament, la conciliació, el relleu generacional a l'empresa, també la digitalització i la intel·ligència artificial. Les aportacions recollides serviran per elaborar un informe i un decàleg de prioritats. El projecte acabarà el juny de 2027 amb un congrés que reunirà les conclusions dels diferents territoris participants, com us dèiem, amb la participació de dones empresàries del Maresme.
2: Gràcies, Maria Josep, i tornem després de la informació. Ja tenim a punt nou bloc de música, que comencem amb Michael Moore i Ryan Lewis i el Ken Holders. A punt, Bibi Rexha, també The Paul, Coldplay, Offenbach, els Amics de les Arts i molta més música per compartir plegats al matí d'avui dilluns amb energia positiva a Ràdio Pineda.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria, amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més, empadronades a Pineda, i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poblenou. Inscripcions a Serveis Socials, al carrer Major 44 o al Passeig Diputació 8 de Pineda.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: dona avui el tret de sortida a la 12a edició del Festival Internacional de Curtmetratges. Fins divendres, Cinemar organitza una setmana dedicada al cinema amb projeccions gratuïtes a l'Auditori cada dia a les 6 de la tarda. El festival ha rebut aquest any 900 curtmetratges procedents de 44 països. Les projeccions comencen, com us dèiem, aquesta tarda a l'Auditori de Pineda, en un acte presentat per Aina Rite i l'actuació musical d'Àlex Piñero. Marçal Mora, de Cinemar, ha explicat que aquest any el festival compta amb una participació més destacada del talent local. A més dels presentadors i les actuacions musicals, ha dit que també incorporen la participació de les escoles i dels instituts Euclides i Coromines.
1: Com que les escoles també fan treballs, diguéssim, audiovisuals, i cada cop més, perquè amb el mòbil de seguida en treuen una producció, els hi decidim aquest espai, que és com l'Auditori, perquè vinguin, pugin a l'escenari, mostrin els seus treballs i trenquin aquella primera barrera de dir, mira, jo he fet un curt, però no sé on mostrar-lo, no? O el mostro a casa i prou, doncs no. Vine aquí, que tens una gent, que és un públic, anònim, se suposa, i treu-te aquest cub de voler posar en paraules, explicar què has volgut dir en tot això.
0: Marçal Mora anima a tothom a gaudir de les projeccions cada tarda i també a participar del Premi del Públic.
1: Que participin sobretot en una secció que nosaltres en diem Premi del Públic, que és aquest vot amb una butlleta que entreguem cada dia a la sala, perquè ells mateixos decideixin quin és el curt que més els ha agradat, que ens va molt bé perquè és una, no? una diferenciació del jurat que ja selecciona els altres premis, i aquesta part la deixem pels espectadors.
0: La gala de Cluenda i l'entrega de premis es farà dissabte a les 6 de la tarda. Els guardons inclouen el Premi Vila de Pineda, el millor curtmetratge, a més de reconeixements per la millor comèdia, animació, curt en català i Premi del Públic. Podeu consultar tota la programació al web del festival a www.cinemarpineda.org. Les empreses del Maresme han captat 232 milions d'euros en fons europeus. La xifra reflecteix l'impacte dels programes europeus sobre el teixit empresarial de la comarca i situa el Maresme entre els territoris beneficiats per aquest finançament. Costes no avala la proposta de protegir la guingueta Rocapins de Calella com a bé cultural d'interès local. L'Ajuntament de Calella vol preservar aquesta construcció dels anys 30 vinculada als inicis del turisme local, però la demarcació de Costes ha emès una posició desfavorable. Els serveis jurídics de Calella estudien ara com continua la tramitació, que de moment continua oberta. I el Parlament ha reclamat més mesures contra el tràfic i el cultiu de marihuana al Maresme. La iniciativa posa el focus en un fenomen que afecta diversos municipis de la comarca i demana reforçar la resposta policial i institucional.

0: Gràcies, que te la presentem aquí a la ràdio, que ens va molt bé també per començar aquest nou bloc de música. Avui que llueix el sol, en què ha d'anar apretant també la calor, tot i que estem a 21 de setembre. Déu-n'hi-do. Encara ens queda molta música per compartir plegats, per tant, posa't còmode si tot just acabes d'incorporar. Sigues benvingut, benvinguda, això és Ràdio Pineda. I si fa una estona que hi ets, gràcies com sempre per ser-hi i per preferir-nos.
1: Ràdio Pineda.
0: És un toc molt elegant que feien Calvin Harris i Dua Lipa, cançó d'èxit que recuperem per tu els propers minuts, amb això que es diu One Kiss. De seguida, el drop dead d'Olivia Rodrigo, també a punt els Indie, Cora, Cris Cerdany, una cosa així. El Fred García, bé, molta més música per acompanyar-te aquest primer dia de la

0: that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Déu-n'hi-do, eh? Van ser molt pioners. A l'època, als anys 80, van incloure versions a capella, instrumentals, pistes amb efectes de so que estaven així com aïllats, com per exemple aquest so de telèfon o, per exemple, la cadena del vàter. Els indie, poca broma, eh? Número 2 a les llistes d'èxits, la més prestigiosa, la Billboard. Això és cançó d'èxit dels anys 80, que també sonen per tu els diumenges al matí a partir de les 8 al Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: Bon moment per Aitana, Bany de Masses, els concerts que ha fet a Barcelona i aquesta que no hi ha faltat, Superestrella.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: De seguida et presento l'última dels germans Ginestar, amb qui estaràs, però abans recuperem a Jason Derulo.

0: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.

0: dona avui el tret de sortida a la 12a edició del Festival Internacional de Curtmetratges. Fins divendres, Cinemar organitza una setmana dedicada al cinema amb projeccions gratuïtes a l'Auditori cada dia a les 6 de la tarda. El festival ha rebut aquest any 900 curtmetratges procedents de 44 països. Les projeccions comencen, com us dèiem, aquesta tarda a l'Auditori de Pineda, en un acte presentat per Aina Rite i l'actuació musical d'Àlex Piñero. Marçal Mora, de Cinemar, ha explicat que aquest any el festival compta amb una participació més destacada del talent local. A més dels presentadors i les actuacions musicals, ha dit que també incorporen la participació de les escoles i dels instituts Euclides i Coromines.
1: Les escoles també fan treballs, diguéssim, audiovisuals, i cada cop més, perquè amb el mòbil de seguida en treu una producció, els hi decidim aquest espai, que és com l'Auditori, perquè vinguin, pugin a l'escenari, mostrin els seus treballs i trenquin aquella primera barrera de dir, mira, jo he fet un curt, però no sé on mostrar-lo, no? O el mostro a casa i prou, doncs no. Vine aquí, que tens una gent, que és un públic, anònim, se suposa, i treu-te aquest cub de voler posar en paraules, explicar què has volgut dir en tot això.
0: Marçal Mora anima a tothom a gaudir de les projeccions cada tarda i també a participar del Premi del Públic.
1: Que participin sobretot en una secció que nosaltres en diem Premi del Públic, que és aquest vot amb una butleta que entreguem cada dia a la sala, perquè ells mateixos decideixin quin és el curt que més els ha agradat. Que ens va molt bé, perquè és una, no? una diferenciació del jurat que ja selecciona els altres premis, i aquesta part la deixem pels espectadors.
0: La gala de Cluenda i l'entrega de premis es farà dissabte a les 6 de la tarda. Els guardons inclouen el Premi Vila de Pineda, el millor curtmetratge, a més de reconeixements per la millor comèdia, animació, cura en català i Premi del Públic. Podeu consultar tota la programació al web del festival a www.cinemarpineda.org. Les empreses del Maresme han captat 232 milions d'euros en fons europeus. La xifra reflecteix l'impacte dels programes europeus sobre el teixit empresarial de la comarca i situa el Maresme entre els territoris beneficiats per aquest finançament. Costes no avala la proposta de protegir la guingueta Rocapins de Calella com a bé cultural d'interès local. L'Ajuntament de Calella vol preservar aquesta construcció dels anys 30 vinculada als inicis del turisme local, però la demarcació de Costes ha emès una posició desfavorable. Els serveis jurídics de Calella estudien ara com continua la tramitació, que de moment continua oberta. I el Parlament ha reclamat més mesures contra el tràfic i el cultiu de marihuana al Maresme. La iniciativa posa el focus en un fenomen que afecta diversos municipis de la comarca i demana reforçar la resposta policial i institucional.

0: Recuperàvem aquesta col·laboració entre Mavis i Blit i Bono amb One per arribar ja a 1:15 del migdia. Arriba Pell de Gall, Terra i Sal, també els Yutsu, Lime, Olivia Dean i molts més.
1: One love, one life.

0: del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria, amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més, empadronades a Pineda, i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poblenou. Inscripcions a Serveis Socials, al carrer Major 44 o al Passeig Diputació 8 de Pineda.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: El portaveu de Pineda en Comú, Marcos Ortega, ha afirmat avui a la nostra emissora que Pineda, diu, necessita una nova energia, un altre rumb, davant d'un govern que el considera esgotat. Després d'anys, diu, de majories absolutes. Ho ha explicat en aquesta entrevista a Ràdio Pineda. És un nou inici de curs polític a les portes l'any que ve de les eleccions municipals que es faran el mes de maig. Marcos Ortega assegura que Pineda afronta alguns reptes en matèria d'habitatge, espai públic, seguretat o agilitat administrativa. Diu que l'actual model de govern ha generat dinàmiques que dificulten la participació. I ha dit també que els comuns creuen en la política feta entre tots, amb més participació de partits. Així ho ha explicat a la nostra emissora.
2: No vol comptar amb l'altra gent, amb els altres actors. Tu tens una idea i vas cap endavant. I per tant el que necessitem, doncs, és un govern més obert, més plural, més que arribi a acords i que no vagi només amb la direcció que ell pensa. I té a veure amb la manera de fer, i és un tema que pensem que és important, doncs, que a les pròximes eleccions es pugui canviar aquesta manera d'operar.
1: Entre les qüestions que ha volgut destacar, el portaveu dels comuns ha parlat de la gestió del conflicte laboral amb la brigada municipal, o ha parlat també de la preparació de les ordenances fiscals que aniran al ple de la setmana que ve. També ha considerat que el pla local d'habitatge arriba amb molts anys de retard i ha justificat el seu vot contrari perquè el seu grup diu que considera que les previsions es basen sobretot en desenvolupar el PPU, una actuació que, segons ha dit, no permetrà donar resposta a la necessitat actual. El regidor també reivindica el paper dels comuns, per exemple, per demanar a la Generalitat que faci una residència pública per a la gent gran. Ortega ha recordat que ja va defensar aquest projecte des de l'any 2019 i ha valorat positivament que ara hi hagi recursos per començar-ne la planificació. Ha dit que el seu grup ja treballa en la incorporació de noves persones al projecte, ha anunciat una campanya de proximitat, diuen que volen recollir propostes i també les inquietuds de la ciutadania.
2: De fet, nosaltres ja en breu ho farem, perquè pensem, doncs, que abans de Nadal, doncs, ja hauríem de tenir-ho preparat, que de fet a nosaltres no ens exigeix tan rapidesa per el que t'he comentat. Un municipi que funciona, que és estable, que no hi ha problema, doncs, bueno, els tempos, gent que ja ha estat participant en diferents actes, i per tant, doncs, sí, estem parlant també amb gent, perquè també el que volem, doncs, és incorporar nova gent, també, que tingui, doncs, noves idees, noves il·lusions, que això també ens va bé. Ens va bé, doncs, perquè és una manera, doncs, d'incorporar noves maneres, noves essències, que també ens pot ajudar a enriquir, doncs, el nostre projecte, que pensem, doncs, que és necessari per Pineda.
1: I per cert, que ha dit també que la setmana que ve presentarà una moció per demanar incrementar el recàrrec municipal de la taxa turística. Diu que la mesura podria generar més d'1 milió d'euros per destinar-los a polítiques d'habitatge, neteja, manteniment urbà o inversions a l'espai públic. Recordeu, podeu escoltar l'entrevista sencera a radiopineda.cat. I mentrestant, Sílvia Biosca ha assistit a la Festa de la Rosa amb Pedro Sánchez i Gustavo Ollero ha participat en un acte del PP a Badalona. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha assistit el cap de setmana a aquesta tradicional Festa de la Rosa celebrada a Gavà, un acte molt destacat del PSC a Catalunya. La trobada va comptar amb la participació de Pedro Sánchez, que va aprofitar aquest acte per defensar les polítiques impulsades pel seu executiu. La jornada va reunir centenars de militants i simpatitzants. L'ambient, doncs, sempre és festiu, però també reivindicatiu. I Gustavo Ollero, del Partit Popular, ha participat en un acte del PP a Badalona. Membres i representants de la formació han parlat de les seves propostes amb els reptes actuals. I també hi era el president del partit, Alberto Núñez Feijó. Per tant, dos actes ja amb la mirada posada a les municipals de l'any que ve. La FAGEM anuncia que participarà al Congrés Territorial de Dones d'Empresa de Catalunya. Vol donar veu a les empresàries, directives, emprenedores o professionals de tot el país, i el Maresme formarà part d'un d'aquests 14 territoris que hi participaran. L'objectiu, identificar necessitats o reptes relacionats amb el finançament, però també la conciliació, el relleu generacional o la digitalització, entre d'altres. El projecte acabarà el mes de juny de l'any que ve amb un congrés. I mentrestant, les empreses del Maresme han captat 232 milions d'euros en fons europeus. La xifra reflecteix l'impacte de programes europeus sobre el teixit empresarial de la comarca. Mentrestant, el Parlament de Catalunya ha reclamat més mesures contra el tràfic i el cultiu de marihuana a la comarca. La iniciativa posa el focus en un fenomen que afecta molts pobles de la comarca del Maresme. I el Departament de Costes no avala la proposta de protegir la Guingueta Rocapins a Calella com a bé cultural d'interès local. L'Ajuntament vol preservar aquesta construcció dels anys 30, però la demarcació de costes ha emès una posició desfavorable. Els serveis jurídics municipals estudien ara com continuar amb aquesta tramitació. Per cert que el castell de Palafolls es prepara per reobrir després d'un any i mig tancat per obres. Aquest dimarts s'obren inscripcions per fer ja les primeres visites després dels treballs arqueològics i de consolidació. La inauguració institucional serà el dia 9 d'octubre i s'hi faran també visites guiades i també teatralitzades. Ara parlem del Centre Cívic Poble Nou, que ha celebrat aquest dissabte el seu 10è aniversari amb la participació de molts usuaris, famílies i també persones que han participat a la festa. Molt bon ambient i activitats. També un reconeixement a les persones que van contribuir a començar el projecte. I no hi va faltar ni el pastís, ni la coca, ni el cava, ni tampoc els bons desitjos. L'alcaldessa de Pineda, Silvia Biosca, ha explicat que el Centre Cívic s'ha convertit en un pilar fonamental a Pineda.
3: Un lloc que ha canviat la vida de moltes persones, no? Aquí passen moltes coses cada dia i totes són positives, no? Al final és un punt de trobada, punt de convivència, punt d'intercanvi intergeneracional, no? Que al final una persona molt jove però una persona gran es troben i parlen, i això és molt important, no? El fet de tenir aquesta escuda per sortir de casa, tinguis la de que tinguis, i puguis trobar el teu lloc, no? El teu taller, la teva activitat, i que puguis esvergir-te, no? I que puguis trobar aquest espai, no? De propi, diríem, doncs és molt bona notícia.
1: Ha posat en valor també l'èxit d'aquest equipament, que ha registrat més de 20.000 sol·licituds en activitats de formació i també de lleure.
3: Perquè ha passat molta gent, no? Parlem de 20.000 sol·licituds, 20.000 sol·licituds per participar en activitats del Centre Cívic, no? Que és una passada, és una barbaritat, i des d'aquí, doncs, bueno, només donar un missatge que això segueix, que va ser un encert, i que continuem apostant, no?, per aquests espais relacionals tan, tan importants en el món en què ens vivim.
1: L'espai s'ha quedat petit gràcies a la gran demanda, però l'alcaldessa valora positivament aquest paper com a punt de trobada intergeneracional i eina, diu, contra la soledat. I per cert que s'ha obert la convocatòria de beques d'estudis superiors i educació especial de l'Ajuntament de Pineda. Les sol·licituds es poden presentar a partir del dia 13 d'octubre. El tràmit es podrà fer presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o a través de la seu electrònica municipal. Trobareu també tota la informació a radiopineda.cat. I Pineda dona avui el tret de sortida a la 12a edició del Festival Internacional de Curtmetratges. Fins divendres, l'entitat Cinemart organitza tota una setmana dedicada al cinema amb projeccions gratuïtes a l'auditori. Enguany, aquest festival ha rebut 914 curtmetratges de 44 països diferents. Marçal Mora, de Cinemart, ha explicat que el festival compta amb una implicació molt destacada a nivell local.
4: Com que les escoles també fan treballs, diguéssim, audiovisuals, i cada cop més, perquè amb el mòbil de seguida en treuen una producció, els hi decidim aquest espai, que és com l'auditori, perquè vinguin, pugin a l'escenari, mostrin els seus treballs i trenquin aquella primera barrera de dir, mira, jo he fet un curt, però no sé on mostrar-lo, no? O el mostro a casa i prou, doncs no. Vine aquí, que tens una gent, que és un públic, anònim, se suposa, i treu-te aquest cub de voler posar en paraules, explicar què has volgut dir amb tot això.
1: Anima a tothom a gaudir de les projeccions i a participar també del Premi del Públic.
4: Que participin sobretot en una secció que nosaltres en diem Premi del Públic, que és aquest vot amb una butlleta que entreguem cada dia a la sala, perquè ells mateixos decideixin quin és el curt que més els ha agradat. Que ens va molt bé, perquè és una, no? una diferenciació del jurat que ja selecciona els altres premis, i aquesta part la deixem pels espectadors.
1: Doncs recordeu que podeu veure aquestes projeccions, com diem, a l'auditori. I la gala serà, doncs, aquest proper dissabte. Bé, i ara el temps. Estem davant d'un ambient ben estiuenc, en ple mes de setembre, temps molt estable. Volem saber què ens espera els propers dies. Crònica de Jordi Pérez.
5: Demà dimarts hem d'esperar un dia de sol, també pot haver quatre nuvolets prims, els vents seran molt fluixos, demà la notícia baixa les temperatures, la massa càlida demà es desplaça més cap a l'oest, per tant, demà ens pot baixar uns graus, marcarem 2-4 graus en algunes raconades, les màximes, però seguirem, evidentment, amb temperatures molt per sobre del que tocaria. Dimecres, dijous, divendres, seguirà l'anticiclo damunt nostre, sempre estàtic a l'entorn peninsular, per tant, tindrem domini del sol. Dimecres, dijous, vents fluixos, potser dijous, divendres, fins i tot la massa càlida que acompanya aquest anticiclo s'acosta cap al mar Balear, i això doncs, fa pensar que de nou podrien tornar a repuntar les temperatures de cara a dijous i divendres. Ho anirem seguint.

El portaveu de Pineda en Comú, Marcos Ortega, ha afirmat avui a Ràdio Pineda que el poble necessita, diu, una nova energia, un altre rumb, davant d'un govern que considera esgotat. Ho ha explicat en aquesta entrevista a Ràdio Pineda a l'inici del nou curs polític a les portes d'un any que està marcat per les eleccions municipals, que seran el mes de maig. Marcos Ortega ha assegurat que Pineda afronta alguns reptes. Ha parlat, per exemple, en matèria d'habitatge, espai públic, seguretat o també diu que li cal més agilitat administrativa. Sílvia Biosca ha assistit a la Festa de la Rosa amb Pedro Sánchez i Gustavo Ollero ha participat en un acte del PP a Badalona. D'una banda, Sílvia Biosca, del PSC, ha assistit aquest cap de setmana a la Festa de la Rosa del PSC, que ha comptat, entre d'altres, amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. D'altra banda, com diem, Gustavo Ollero ha anat també, en aquest cas, a Badalona, un acte del Partit Popular, per compartir les propostes sobre els reptes actuals. Les empreses del Maresme han captat 232 milions d'euros en fons europeus. La xifra reflecteix un impacte de programes europeus en el teixit empresarial de la comarca. El Parlament reclama més mesures contra el tràfic i el cultiu de marihuana a la comarca del Maresme, una iniciativa que posa el focus en un fenomen que afecta molts pobles de la comarca. I el Departament de Costes no avala la proposta de protegir la guingueta Rocapins a Calella com a bé cultural d'interès local. L'Ajuntament diu que vol preservar aquesta construcció dels anys 30, però en canvi la demarcació de Costes ha emès una posició que és desfavorable. També destaquem que el castell de Palafolls es prepara per reobrir després de prop d'un any i mig tancat per obres. S'obren les inscripcions per les primeres visites després dels treballs que s'han fet de consolidació. La FAGEM participarà al Congrés Territorial de Dones Empresàries de Catalunya. La iniciativa vol donar veu a les dones empresàries, directives o emprenedores i el Maresme formarà part dels 14 territoris que aportaran la seva experiència. I el Centre Cívic Poblenou ha celebrat aquest dissabte el seu 10è aniversari amb la participació de molts usuaris i també famílies o persones que han participat a la festa. Tota una tarda plena de bon ambient i també d'activitats. També un reconeixement a les persones que han contribuït a iniciar aquest projecte. També us destaquem que s'ha obert la convocatòria de beques d'estudis superiors d'educació especial de l'Ajuntament de Pineda. Es poden presentar del 13 al 23 d'octubre. I avui també us destaquem que Pineda dona el tret de sortida a la 12a edició del Festival Internacional de Curtmetratges. Fins divendres, aquesta entitat organitza tota una setmana dedicada al cinema, amb projeccions gratuïtes a l'auditori. Estem en un ambient plenament estiuenc en ple mes de setembre. Temps molt estable, dominat pel sol i només per alguns núvols prims. Així seguirà durant tota la setmana. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

El portaveu de Pineda en Comú, Marcos Ortega, ha afirmat avui a Ràdio Pineda que el poble necessita, diu, una nova energia, un altre rumb, davant d'un govern que considera esgotat. Ho ha explicat en aquesta entrevista a Ràdio Pineda en l'inici del nou curs polític a les portes d'un any que està marcat per les eleccions municipals, que seran el mes de maig. Marcos Ortega ha assegurat que Pineda afronta alguns reptes. Ha parlat, per exemple, en matèria d'habitatge, espai públic, seguretat, o també diu que li cal més agilitat administrativa. Sílvia Biosca ha assistit a la Festa de la Rosa amb Pedro Sánchez i Gustavo Ollero ha participat en un acte del PP a Badalona. D'una banda, Sílvia Biosca, del PSC, ha assistit aquest cap de setmana a la Festa de la Rosa del PSC, que ha comptat, entre d'altres, amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. D'altra banda, com diem, Gustavo Ollero ha anat també, en aquest cas, a Badalona, un acte del Partit Popular, per compartir les propostes sobre els reptes actuals. Les empreses del Maresme han captat 232 milions d'euros en fons europeus. La xifra reflecteix un impacte de programes europeus en el teixit empresarial de la comarca. El Parlament reclama més mesures contra el tràfic i el cultiu de marihuana a la comarca del Maresme, una iniciativa que posa el focus en un fenomen que afecta molts pobles de la comarca. I el Departament de Costes no avala la proposta de protegir la guingueta Rocapins de Calella com a bé cultural d'interès local. L'Ajuntament diu que vol preservar aquesta construcció dels anys 30, però en canvi la demarcació de Costes ha emès una posició que és desfavorable. També destaquem que el castell de Palafolls es prepara per reobrir després de prop d'un any i mig tancat per obres. S'obren les inscripcions per les primeres visites després dels treballs que s'han fet de consolidació. La FAGEM participarà al Congrés Territorial de Dones Empresàries de Catalunya. La iniciativa vol donar veu a les dones empresàries, directives o emprenedores i el Maresme formarà part dels 14 territoris que aportaran la seva experiència. I el Centre Cívic Poblenou ha celebrat aquest dissabte el seu 10è aniversari amb la participació de molts usuaris i també famílies o persones que han participat a la festa. Tota una tarda plena de bon ambient i també d'activitats. També un reconeixement a les persones que han contribuït a iniciar aquest projecte. També us destaquem que s'ha obert la convocatòria de beques d'estudis superiors d'educació especial de l'Ajuntament de Pineda. Es poden presentar del 13 al 23 d'octubre. I avui també us destaquem que Pineda dona el tret de sortida a la 12a edició del Festival Internacional de Curtmetratges. Fins divendres, aquesta entitat organitza tota una setmana dedicada al cinema, amb projeccions gratuïtes a l'auditori. Estem en un ambient plenament estiuenc en ple mes de setembre. Temps molt estable, dominat pel sol i només per alguns núvols prims. Així seguirà durant tota la setmana. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

El portaveu de Pineda en Comú, Marcos Ortega, ha afirmat avui a Ràdio Pineda que el poble necessita, diu, una nova energia, un altre rumb, davant d'un govern que considera esgotat. Ho ha explicat en aquesta entrevista a Ràdio Pineda en l'inici del nou curs polític a les portes d'un any que està marcat per les eleccions municipals, que seran el mes de maig. Marcos Ortega ha assegurat que Pineda afronta alguns reptes. Ha parlat, per exemple,

en matèria d'habitatge, espai públic, seguretat o també diu que li cal més agilitat administrativa. Sílvia Biosca ha assistit a la Festa de la Rosa amb Pedro Sánchez i Gustavo Ollero ha participat en un acte del PP a Badalona. D'una banda, Sílvia Biosca, del PSC, ha assistit aquest cap de setmana a la Festa de la Rosa del PSC, que ha comptat, entre d'altres, amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. D'altra banda, com diem, Gustavo Ollero ha anat també, en aquest cas, a Badalona, un acte del Partit Popular per compartir les propostes sobre els reptes actuals. Les empreses del Maresme han captat 232 milions d'euros en fons europeus. La xifra reflecteix un impacte de programes europeus en el teixit empresarial de la comarca. El Parlament reclama més mesures contra el tràfic i el cultiu de marihuana a la comarca del Maresme, una iniciativa que posa el focus en un fenomen que afecta molts pobles de la comarca. I el Departament de Costes no avala la proposta de protegir la guingueta Rocapins a Calilla com a bé cultural d'interès local. L'Ajuntament diu que vol preservar aquesta construcció dels anys 30, però en canvi la demarcació de Costes ha emès una posició que és desfavorable. També destaquem que el castell de Palafolls es prepara per reobrir després de prop d'un any i mig tancat per obres. S'obren les inscripcions per les primeres visites després dels treballs que s'han fet de consolidació. L'AFEGEM participarà al Congrés Territorial de Dones Empresàries de Catalunya. La iniciativa vol donar veu a les dones empresàries, directives o emprenedores i el Maresme formarà part dels 14 territoris que aportaran la seva experiència. I el Centre Cívic Poble Nou ha celebrat aquest dissabte el seu 10è aniversari amb la participació de molts usuaris i també famílies o persones que han participat a la festa. Tota una tarda plena de bon ambient i també d'activitats. També un reconeixement a les persones que han contribuït a iniciar aquest projecte. També us destaquem que s'ha obert la convocatòria de beques d'estudis superiors d'educació especial de l'Ajuntament de Pineda. Es poden presentar del 13 al 23 d'octubre. I avui també us destaquem que Pineda dona el tret de sortida a la 12a edició del Festival Internacional de Curtmetratges. Fins divendres, aquesta entitat organitza tota una setmana dedicada al cinema, amb projeccions gratuïtes a l'auditori. Estem en un ambient plenament estiuenc en ple mes de setembre, temps molt estable, dominat pel sol i només per alguns núvols prims. Així seguirà durant tota la setmana. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.

0: dona avui el tret de sortida a la 12a edició del Festival Internacional de Curtmetratges. Fins divendres, Cinemar organitza una setmana dedicada al cinema amb projeccions gratuïtes a l'Auditori cada dia a les 6 de la tarda. El festival ha rebut aquest any 900 curtmetratges procedents de 44 països. Les projeccions comencen, com us dèiem, aquesta tarda a l'Auditori de Pineda, en un acte presentat per Aina Rite i l'actuació musical d'Àlex Piñero. Marçal Mora, de Cinemar, ha explicat que aquest any el festival compta amb una participació més destacada del talent local. A més dels presentadors i les actuacions musicals, ha dit que també incorporen la participació de les escoles i dels instituts Euclides i Coromines.
1: Les escoles també fan treballs, diguéssim, audiovisuals, i cada cop més, perquè amb el mòbil de seguida en treu una producció, els hi decidim aquest espai, que és com l'Auditori, perquè vinguin, pugin a l'escenari, mostrin els seus treballs i trenquin aquella primera

0: la barrera de dir, mira, jo he fet un curt però no sé on mostrar-lo, no? O el mostro a casa i prou, doncs no. Vine aquí, que tens una gent, que és un públic anònim, se suposa, i treu-te aquest cub de voler posar en paraules, explicar què has volgut dir amb tot això.
1: Marçal Mora anima a tothom a gaudir de les projeccions cada tarda i també a participar del Premi del Públic.
0: Que participin sobretot en una secció que nosaltres en diem Premi del Públic, que és aquest vot amb una butleta que entreguem cada dia a la sala, perquè ells mateixos decideixin quin és el curt que més els ha agradat. Que ens va molt bé, perquè és una, no? una diferenciació del jurat que ja selecciona els altres premis, i aquesta part la deixem pels espectadors.
1: La gala de Cluenda i l'entrega de premis es farà dissabte a les 6 de la tarda. Els guardons inclouen el Premi Vila de Pineda, el millor curtmetratge, a més de reconeixements per la millor comèdia, animació, cura en català i Premi del Públic. Podeu consultar tota la programació al web del festival a www.cinemarpineda.org. Les empreses del Maresme han captat 232 milions d'euros en fons europeus. La xifra reflecteix l'impacte dels programes europeus sobre el teixit empresarial de la comarca i situa el Maresme entre els territoris beneficiats per aquest finançament. Costes no avala la proposta de protegir la guingueta Rocapins de Calella com a bé cultural d'interès local. L'Ajuntament de Calella vol preservar aquesta construcció dels anys 30 vinculada als inicis del turisme local, però la demarcació de Costes ha emès una posició desfavorable. Els serveis jurídics de Calella estudien ara com continua la tramitació, que de moment continua oberta. I el Parlament ha reclamat més mesures contra el tràfic i el cultiu de marihuana al Maresme. La iniciativa posa el focus en un fenomen que afecta diversos municipis de la comarca i demana reforçar la resposta policial i institucional.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria, amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més, empadronades a Pineda, i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poblenou. Inscripcions a Serveis Socials, al carrer Major 44 o al Passeig Diputació 8 de Pineda.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: oberta la convocatòria de beques d'estudis superiors i educació especial, unes beques de l'Ajuntament de Pineda. Les sol·licituds es podran presentar a l'octubre del 13 al 23. El tràmit es podrà fer presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o a través de seu electrònica municipal. Els ajuts volen facilitar l'accés als estudis superiors i donar suport a les persones amb necessitats educatives especials. Unes beques que s'atorgaran per concurrència competitiva. La situació econòmica de la unitat familiar serà un dels principals criteris de valoració. Tota la informació la trobareu al web municipal pinedademar.cat. El Centre Cívic Poblenou ha celebrat aquest dissabte el seu 10è aniversari amb la participació de molts usuaris i usuàries, famílies i persones que han vingut a la festa. Una tarda plena de bon ambient, d'activitats familiars amb jocs, dinamització infantil i també música de DJ. També s'ha fet un reconeixement a les persones que van contribuir a iniciar el projecte i a les que actualment mantenen viu i actiu el Centre Cívic. No ha faltat el pastís, la coca, el cava i els bons desitjos. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha explicat que el Centre Cívic s'ha convertit en un pilar fonamental per la vida social, cultural i comunitària de Pineda.
1: Un lloc que ha canviat la vida de moltes persones, no? Aquí passen moltes coses cada dia i totes són positives, no? Al final és un punt de trobada, punt de convivència, punt d'intercanvi intergeneracional, no? Que al final una persona molt jove però una persona gran es troben i parlen, i això és molt important, no? El fet de tenir aquesta excusa per sortir de casa, tinguis l'edat que tinguis, i puguis trobar el teu lloc, no? El teu taller,

0: activitats i que puguis esmergir-te, no? I que puguis trobar aquest espai, no? De propi, diríem, doncs és molt bona notícia.
1: Sílvia Vius, que ha posat en valor l'èxit de l'equipament, que ha registrat més de 20.000 sol·licituds en les seves activitats formatives i també de lleure.
0: Perquè ha passat molta gent, no? Parlem de 20.000 sol·licituds per participar en activitats del centre cívic, no? Que és una passada, és una barbaritat, i des d'aquí, doncs, bueno, només donar un missatge que això segueix, que va ser un encert, i que continuem apostant, no?, per aquests espais relacionals tan, tan importants en el món en què ens vivim.
1: Tot i que l'espai s'ha quedat petit degut a la gran demanda, Sílvia Biosca valora positivament el seu paper com a punt de trobada intergeneracional i eina contra la soledat. De cara al futur, l'Ajuntament ja estudia fórmules per ampliar les instal·lacions i continuar oferint una programació accessible.

0: Cada cop puges més el volum de la ràdio. Et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa? És moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: El portaveu de Pineda en Comú, Marcos Ortega, ha afirmat avui a la nostra emissora que Pineda, diu, necessita una nova energia, un altre rumb, davant d'un govern que el considera esgotat. Després d'anys, diu, de majories absolutes. Ho ha explicat en aquesta entrevista a Ràdio Pineda. És un nou inici de curs polític a les portes l'any que ve de les eleccions municipals que es faran el mes de maig. Marcos Ortega assegura que Pineda afronta alguns reptes en matèria d'habitatge, espai públic, seguretat o agilitat administrativa. Diu que l'actual model de govern ha generat dinàmiques que dificulten la participació. I ha dit també que els comuns creuen en la política feta entre tots, amb més participació de partits. Així ho ha explicat a la nostra emissora.
2: No vol comptar amb l'altra gent, amb els altres actors. Tu tens una idea i vas cap endavant. I per tant el que necessitem, doncs, és un govern més obert, més plural, més que arribi a acords i que no vagi només amb la direcció que ell pensa. I té a veure amb la manera de fer, i és un tema que pensem i que és important, doncs, que a les pròximes eleccions es pugui canviar aquesta manera d'operar.
1: Entre les qüestions que ha volgut destacar, el portaveu dels comuns ha parlat de la gestió del conflicte laboral amb la brigada municipal, o ha parlat també de la preparació de les ordenances fiscals que aniran al ple de la setmana que ve. També ha considerat que el pla local d'habitatge arriba amb molts anys de retard i ha justificat el seu vot contrari perquè el seu grup diu que considera que les previsions es basen sobretot en desenvolupar el PPU, una actuació que, segons ha dit, no permetrà donar resposta a la necessitat actual. El regidor també reivindica el paper dels comuns, per exemple, per demanar a la Generalitat que faci una residència pública per a la gent gran. Ortega ha recordat que ja va defensar aquest projecte des de l'any 2019 i ha valorat positivament que ara hi hagi recursos per començar-ne la planificació. Ha dit que el seu grup ja treballa en la incorporació de noves persones al projecte, ha anunciat una campanya de proximitat, diuen que volen recollir propostes i també les inquietuds de la ciutadania.
2: De fet, nosaltres ja en breu ho farem, perquè pensem, doncs, que abans de Nadal, doncs, ja hauríem de tenir-ho preparat, que de fet a nosaltres no ens exigeix tan rapidesa per lo que té

0: principi que funciona, que és estable, que no hi ha problema, doncs, bueno, els tempos, gent que ja ha estat participant en diferents actes, i per tant, doncs, sí, estem parlant també amb gent, perquè també el que volem, doncs, és incorporar nova gent, també, que tingui, doncs, noves idees, noves il·lusions, que això també ens va bé. Ens va bé, doncs, perquè és una manera, doncs, d'incorporar noves maneres, noves essències, que també ens pot ajudar a enriquir, doncs, el nostre projecte, que pensem, doncs, que és necessari per Pineda.
1: I, per cert, que ha dit també que la setmana que ve presentarà una moció per demanar incrementar el recàrrec municipal de la taxa turística. Diu que la mesura podria generar més d'un milió d'euros per destinar-los a polítiques d'habitatge, neteja, manteniment urbà o inversions a l'espai públic. Recordeu, podeu escoltar l'entrevista sencera a radiopineda.cat. I mentrestant, Sílvia Biosca ha assistit a la Festa de la Rosa amb Pedro Sánchez i Gustavo Ollero ha participat en un acte del PP a Badalona. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha assistit el cap de setmana a aquesta tradicional Festa de la Rosa celebrada a Gavà, un acte molt destacat del PSC a Catalunya. La trobada va comptar amb la participació de Pedro Sánchez, que va aprofitar aquest acte per defensar les polítiques impulsades pel seu executiu. La jornada va reunir centenars de militants i simpatitzants. L'ambient, doncs, sempre és festiu, però també reivindicatiu. I Gustavo Ollero, del Partit Popular, ha participat en un acte del PP a Badalona. Membres i representants de la formació han parlat de les seves propostes amb els reptes actuals. I també hi era el president del partit, Alberto Núñez Feijó. Per tant, dos actes ja amb la mirada posada a les municipals de l'any que ve. La FAGEM anuncia que participarà al Congrés Territorial de Dones d'Empresa de Catalunya. Vol donar veu a les empresàries, directives, emprenedores o professionals de tot el país i el Maresme formarà part d'un d'aquests 14 territoris que hi participaran. L'objectiu, identificar necessitats o reptes relacionats amb el finançament, però també la conciliació, el relleu generacional o la digitalització, entre d'altres. El projecte acabarà el mes de juny de l'any que ve amb un congrés. I mentrestant, les empreses del Maresme han captat 232 milions d'euros en fons europeus. La xifra reflecteix l'impacte de programes europeus sobre el teixit empresarial de la comarca. Mentrestant, el Parlament de Catalunya ha reclamat més mesures contra el tràfic i el cultiu de marihuana a la comarca. La iniciativa posa el focus en un fenomen que afecta molts pobles de la comarca del Maresme. I el Departament de Costes no avala la proposta de protegir Guingueta Rocapins a Calella com a bé cultural d'interès local. L'Ajuntament vol preservar aquesta construcció dels anys 30, però la demarcació de costes ha emès una posició desfavorable. Els serveis jurídics municipals estudien ara com continuar amb aquesta tramitació. Per cert que el castell de Palafolls es prepara per reobrir després d'un any i mig tancat per obres. Aquest dimarts s'obren inscripcions per fer ja les primeres visites després dels treballs arqueològics i de consolidació. La inauguració institucional serà el dia 9 d'octubre i s'hi faran també visites guiades i també teatralitzades. Ara parlem del Centre Cívic Poble Nou, que ha celebrat aquest dissabte el seu desè aniversari amb la participació de molts usuaris, famílies i també persones que han participat a la festa. Molt bon ambient i activitats. També un reconeixement a les persones que van contribuir a començar el projecte. I no hi va faltar ni el pastís, ni la coca, ni el cava, ni tampoc els bons desitjos. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha explicat que el Centre Cívic s'ha convertit en un pilar fonamental a Pineda.
2: Jo que ha canviat la vida de moltes persones, no? Aquí passen moltes coses cada dia i totes són positives, no? Al final és punt de trobada, punt de convivència, punt d'intercanvi intergeneracional, no? Que al final una persona molt jove però una persona gran es troben i parlen i això és molt important, no? El fet de tenir aquesta escuda per sortir de casa, tinguis la de casa que tinguis i puguis trobar el teu lloc, no? El teu taller, la teva activitat i que puguis esvergir-te, no? I que puguis trobar aquest espai, no? De propi, diríem, doncs és molt bona notícia.
1: Ha posat en valor també l'èxit d'aquest equipament, que ha registrat més de 20.000 sol·licituds en activitats de formació i també de lleure.
2: Perquè ha passat molta gent, no? Parlem de 20.000 sol·licituds per participar en activitats del centre cívic, no? Que és una passada, és una barbaritat, i des d'aquí, doncs, bueno, només donar un missatge que això segueix, que va ser un encert, i que continuem apostant, no?, per aquests espais relacionals tan, tan importants en el món en què ells vivim.
1: L'espai s'ha quedat petit gràcies a la gran demanda, però l'alcaldessa valora positivament aquest paper com a punt de trobada intergeneracional i eina, diu, contra la soledat. I per cert que s'ha obert la convocatòria de beques d'estudis superiors i educació especial de l'Ajuntament de Pineda. Les sol·licituds es poden presentar a partir del dia 13 d'octubre. El tràmit es podrà fer presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o a través de la seu electrònica municipal. Trobareu també tota la informació a radiopineda.cat. I Pineda dona avui el tret de sortida a la 12a edició del Festival Internacional de Curtmetratges. Fins divendres, l'entitat Cinemart organitza tota una setmana dedicada al cinema amb projeccions gratuïtes a l'auditori. Enguany, aquest festival ha rebut 914 curtmetratges de 44 països diferents. Marçal Mora, de Cinemart, ha explicat que el festival compta amb una implicació molt destacada a nivell local.
3: Com que les escoles també fan treballs, diguéssim, audiovisuals, i cada cop més, perquè amb el mòbil de seguida en treu una nova producció, els hi decidim aquest espai, que és com l'auditori, perquè vinguin, pugin a l'escenari, mostrin els seus treballs i trenquin aquella primera barrera de dir, mira, jo he fet un curt, però no sé on mostrar-lo, no? O el mostro a casa i prou, doncs no. Vine aquí, que tens una gent, que és un públic, anònim, se suposa, i treu-te aquest cuc de voler posar en paraules, explicar què has volgut dir amb tot això.
1: Anima a tothom a gaudir de les projeccions i a participar també del Premi del Públic.
3: Que participin sobretot en una secció que nosaltres en diem Premi del Públic, que és aquest vot amb una butlleta que entreguem cada dia a la sala, perquè ells mateixos decideixin quin és el curt que més els ha agradat. Que ens va molt bé, perquè és una, no?, una diferenciació del jurat que ja selecciona els altres premis, i aquesta part la deixem pels espectadors.
1: Doncs recordeu que podeu veure aquestes projeccions, com diem, a l'auditori. I la gala serà, doncs, aquest proper dissabte. Bé, i ara el temps. Estem davant d'un ambient ben estiuenc, en ple mes de setembre, temps molt estable. Volem saber què ens espera els propers dies. Crònica de Jordi Pérez.
4: Demà dimarts hem d'esperar un dia de sol. També pot haver quatre nuvolets prims. Els vents seran molt fluixos. Demà la notícia baixa les temperatures. La massa càlida demà es desplaça més cap a l'oest. Per tant, demà ens pot baixar uns graus, marcarem 2-4 graus en algunes raconades, les màximes, però seguirem, evidentment, amb temperatures molt per sobre del que tocaria. Dimecres, dijous, divendres, seguirà l'anticicló damunt nostre, sempre estàtic a l'entorn peninsular, per tant, tindrem domini del sol. Dimecres, dijous, vents fluixos, potser dijous, divendres, fins i tot la massa càlida que acompanya aquest anticicló s'acosta cap al mar Balear, i això doncs fa pensar que de nou puguin tornar a repuntar les temperatures de cara a dijous i divendres. Ho anirem seguint.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-80-2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria, amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més, empadronades a Pineda, i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poblenou. Inscripcions a Serveis Socials, al carrer Major 44 o al Passeig Diputació 8 de Pineda.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

El portaveu de Pineda en Comú, Marcos Ortega, ha afirmat avui a Ràdio Pineda que el poble necessita, diu, una nova energia, un altre rumb, davant d'un govern que considera esgotat. Ho ha explicat en aquesta entrevista a Ràdio Pineda en l'inici del nou curs polític a les portes d'un any que està marcat per les eleccions municipals, que seran el mes de maig. Marcos Ortega ha assegurat que Pineda afronta alguns reptes. Ha parlat, per exemple, en matèria d'habitatge, espai públic, seguretat, o també diu que li cal més agilitat administrativa. Sílvia Biosca ha assistit a la Festa de la Rosa amb Pedro Sánchez i Gustavo Ollero ha participat en un acte del PP a Badalona. D'una banda, Sílvia Biosca, del PSC, ha assistit aquest cap de setmana a la Festa de la Rosa del PSC, que ha comptat, entre d'altres, amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. D'altra banda, com diem, Gustavo Ollero ha anat també, en aquest cas, a Badalona, un acte del Partit Popular, per compartir les propostes sobre els reptes actuals. Les empreses del Maresme han captat 232 milions d'euros en fons europeus. La xifra reflecteix un impacte de programes europeus en el teixit empresarial de la comarca. El Parlament reclama més mesures contra el tràfic i el cultiu de marihuana a la comarca del Maresme, una iniciativa que posa el focus en un fenomen que afecta molts pobles de la comarca. I el Departament de Costes no avala la proposta de protegir la guingueta Rocapins de Calella com a bé cultural d'interès local. L'Ajuntament diu que vol preservar aquesta construcció dels anys 30, però en canvi la demarcació de Costes ha emès una posició que és desfavorable. També destaquem que el castell de Palafolls es prepara per reobrir després de prop d'un any i mig tancat per obres. S'obren les inscripcions per les primeres visites després dels treballs que s'han fet de consolidació. L'Afegem participarà al Congrés Territorial de Dones Empresàries de Catalunya. La iniciativa vol donar veu a les dones empresàries, directives o emprenedores i el Maresme formarà part dels 14 territoris que aportaran la seva experiència. I el Centre Cívic Poblenou ha celebrat aquest dissabte el seu 10è aniversari amb la participació de molts usuaris i també famílies o persones que han participat a la festa. Tota una tarda plena de bon ambient i també d'activitats. També un reconeixement a les persones que han contribuït a iniciar aquest projecte. I també us destaquem que s'ha obert la convocatòria de beques d'estudis superiors d'educació especial de l'Ajuntament de Pineda. Es poden presentar del 13 al 23 d'octubre. I avui també us destaquem que Pineda dona el tret de sortida a la 12a edició del Festival Internacional de Curtmetratges. Fins divendres, aquesta entitat organitza tota una setmana dedicada al cinema, amb projeccions gratuïtes a l'auditori. Estem en un ambient plenament estiuenc, en ple mes de setembre, temps molt estable.

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda. 90.
1: Són les dues. Ràdio Pineda.